0: Lección.
1: Es amigo mío, nos llevamos bien con él y creo que verán que en este viaje suceden cosas buenas. Será una visita muy emocionante, pasarán cosas positivas.
0: Las 10 y 3, una hora menos en Canarias, tiempo ya para la información local y regional.
2: Noticias Comunidad Valenciana.
3: ¿Qué tal están? Bon dia. Tercera jornada avui de vaga indefinida del professorat valencià de l'educació pública i la consellera d'Educació, Carmen Ortí, acaba de convocar els sindicats a una nova reunió este dijous per a presentar una proposta, diu, integral amb mesures de suport al professorat. La consellera manté la seva voluntat de diàleg, diu, i d'avançar cap a un acord que beneficie a tot el sistema educatiu de la Comunitat Valenciana, un anunci que ha pillat el sindicat STPB concentrat precisament davant la seu de la consellera. El seu coordinador Marc Candela diu que és una bona notícia, però que cal esperar, demà, a conèixer la proposta.
4: Esperem que la consellera vinga amb una proposta concreta de tots els punts de la plataforma reivindicativa i a partir d'ahí que aquesta proposta siga satisfactòria per al conjunt del professorat. Si passa això, consultarem al conjunt del professorat i en funció d'això veurem què passa.
3: I a l'espera de la trobada de demà, les mobilitzacions previstes per avui continuen en marxa. Este migdia a València hi ha prevista una concentració sindical enfront del Palau de la Generalitat. Més protestes per a esta jornada. El sindicat d'infermeria SATSE es concentra aquestes hores enfront la porta principal de l'Hospital Doctor Peseta a València per a denunciar la congelació de les plantilles estructurals de totes les categories professionals en el servei d'urgències. Sapiguen també que efectius del Consorci Provincial de Bombers de Castelló continuen treballant en l'incendi declarat este dimarts en una empresa de processament d'Atmella de la Vall d'Alba. Ja està perimetrat i s'ha aconseguit evitar l'avanç cap a l'edifici d'oficines que no han sigut afectades. Ja a aquestes hores, a la comarca de la Vall d'Ayora, Cofrents, va començar un simulacre d'accident en la central nuclear. Bon dia.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: Síguenos por internet en OndaCero.es.
7: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.
8: Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
9: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
8: Vente a la Mutua y todos contentos.
9: Condiciones en Mutua.es.
10: Haz tu verano realidad con New Blue y viajes al Corte Inglés en el Caribe, Colombia, Azores. Con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de New Blue con la confianza de viajes al Corte Inglés.
11: Así suena tu alarma de Securitas Direct cuando detecta un intruso. Y así suena tu alarma Verisure cuando detecta un intruso. Porque te sigue protegiendo la misma alarma con tecnología propia y exclusiva, con los mismos expertos que responden en menos de 20 segundos a

0: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
1: ¿Esperabas una señal para estrenar coche? Aquí la tienes. Llegan los BMW Stock Days a Benigar. Llévate tu BMW con hasta un 22% de descuento. Elige entre nuestra amplia gama en stock, desde los X1 y X2 hasta las series 2, 3, 4 y 5 o nuestra avanzada gama híbrida. Oferta válida para unidades limitadas y seleccionadas. Te esperamos en Benigar, concesionarios BMW en la provincia de Alicante y sur de Valencia.
2: Alzira celebra el Día Internacional dels Museus amb la donació d'obres d'Antonio Espinar, la presentació de la maqueta de la Casa Reial, la conferència Un viatge a l'Alzira medieval amb intel·ligència artificial, la presentació de tres vídeos dedicats a Jaume I en el 750 aniversari de la seva mort, amb visites teatralitzades al carrer, les dones de Jaume i el misteri de la mocadora, amb visites guiades especials, visita guiada al MUMA i a l'Etnomuma, a la Casa Alós i visita exterior caminant amb Jaume I. I el Dia Internacional dels Museus amb una conferència, Maravillosa complejitat del Zócalo pintado de Alzira en su contexto mediterráneo. Museus que uneixen un món dividit. Ajuntament d'Alzira.

0: Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és demà dimecres i és 13 de maig, són les 2:30 i ja saben, arrenquem un programa dedicat els dimecres a la innovació, a la tecnologia i a la sostenibilitat. Parlarem per un costat en sostenibilitat d'una empresa, Mecreo, que bé, pues, commemora el 17 de maig el Dia Mundial del Reciclatge des de 2005 i és una companyia valenciana que es centra en aquests projectes vinculats al medi ambient, al desenvolupament sostenible i també aquesta economia circular, tot a veure. Parlarem també d'altres projectes més d'innovació i tecnologia amb Reddit, amb la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, en concret de Mussol i de Helios. En un event de mobilitat també parlarem, en aquest cas, pues, amb tota la part més tecnològica i d'innovació en la Comunitat Valenciana. Tot això, també parlarem de producte amb consum, amb la cooperativa Consum, però primera actualitat informativa, Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada, Begoña.
1: Anem a fer un passa a l'actualitat. Comencem.
2: Bé, tercera jornada avui de vaga indefinida del professorat valencià, jornada en la que a primera hora del matí hem conegut que la consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha convocat els sindicats a una nova reunió per a demà dijous a les 9 del matí. Va presentar-los una proposta integral amb mesures de suport al professorat. La consellera diu que manté la seva voluntat de diàleg i també d'avançar cap un acord. Un anunci que ha pillat a eixa primera hora del matí els sindicats concentrats precisament davant la seu de la consellera. El coordinador d'acció sindical de l'STPB, Marc Candela, assegura que cal esperar a conèixer la proposta.
3: Esperem que la consellera vinga amb una proposta concreta de tots els punts de la plataforma reivindicativa i a partir d'ahí que aquesta proposta siga satisfactòria per al conjunt del professorat. Si passa això, consultarem al conjunt del professorat i en funció d'això veurem què passa.
2: A l'espera d'aquesta trobada de demà, les mobilitzacions previstes per avui han continuat al llarg de tot el territori. Este migdia, professors valencians s'han concentrat a València, a Castelló i Alacant. Concretament, han sigut concentracions prou multitudinàries, especialment la que hem viscut ací, enfront del Palau de la Generalitat. Allí, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, també ha demanat avui als sindicats sentit comú i que es deixi a un costat la política. Ho ha fet de cara a aquesta reunió de demà. Segons el president, es tractará de atender a todas las peticiones de sindicatos sin condiciones.
4: Pero ellos dicen que lo menos importante para ellos es el salario, ¿no? En eso también estamos dispuestos a hablar, pero yo creo que lo primero, atendamos lo que ellos consideran y que nosotros también consideramos que es muy importante, ¿no? Mañana se les da cita una reunión sin ninguna condición. Nosotros queremos dialogar. Por lo tanto, no hay condiciones. La condición es aplicar el sentido común.
2: La conselleria xifra en un 24% de mitjana el professorat que està fent vaga, mentre que estem a l'espera encara de les dades definitives que ens ofereixen els sindicats. També contem avui que el Partit Socialista en la Diputació d'Alacant ha abandonat la comissió d'investigació en la qual ha comparegut voluntàriament el president de la Cambra de Comerç, Carlos Baño. Es tracta, recordem, de l'únic imputat en la causa judicial per presumptes irregularitats en la distribució de les ajudes del Bo Comerç. Per aquest motiu i perquè el projecte d'investigació de la comissió està judicialitzada, Carlos Baño, segons els socialistes, ha dit que no anava a contestar a les seues preguntes. El president de la Cambra de Comerç ha explicat als mitjans de comunicació a la seva arribada a la Diputació que està tranquil, que continua treballant i que manté la seva innocència i el seu honor. No deixem a la camp perquè la tercera PCR per antivirus realitzada a una dona en seguiment a l'Hospital Sant Joan d'Alacant ha llançat un resultat negatiu. No obstant això, romandrà ingressada en el mateix hospital alacantí. Avui hem que contar també que a la Vall d'Aiora, a Cofrents, les autoritats han enviat este matí una alerta massiva als mòbils per un accident a la central nuclear. Ha sigut només un simulacre per atestar que el veïnat rebia correctament l'alerta. Un missatge en castellà i en valencià explicant que era un simulacre i que no hi havia motius per alarmar-se i que només era això, que era una prova. I continua actiu l'incendi declarat ahir dimarts al migdia en una empresa de processament d'almela de la Vall d'Alba a Castelló. Els bombers segueixen treballant encara que l'evolució d'aquest incendi és favorable.
1: Doncs més actualitat informativa a les 7:20. La tornarem a repassar i ampliar en totes aquestes notícies de la mà de Ramon Pérez. Gràcies, Amparo.
2: Exactament. Dir simplement que demà els sindicats han tornat a convocar davant de la conselleria una concentració a les 9, a l'hora que està prevista la reunió.
1: Doncs estarem molt pendents d'aquesta concentració i dels altres temes d'actualitat. Gràcies, companya.
2: Adéu.
1: Perquè continuem amb innovació i tecnologia. Gràcies. Bé, quan parlem de mobilitat sostenible, solem pensar en els cotxes elèctrics o en transport urbà més eficient, però en realitat és bé, que la mobilitat està evolucionant molt més ràpid del que imaginem. Parlem ja de nous models híbrids, integració entre diferents sistemes de transport i fins i tot de mobilitat que combina terra i aire. Per abordar aquests reptes, l'Institut Tecnològic de l'Energia, que forma part de la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, de Redit, ha organitzat una jornada centrada precisament en ampliar les possibilitats del transport des del vehicle elèctric fins a noves formes de mobilitat híbrida. En aquest context s'emmarquen projectes com Mussol i Helios, finançats per l'IBACE Massí, que aborden pues, diferents aspectes de la mobilitat sostenible. Per d'una banda, el projecte Mussol, coordinat per l'Institut Valencià de Biomecànica de València i amb participació de l'ITE, treballa en solucions de mobilitat urbana sostenible adaptades a les necessitats de les comunitats locals, posant el focus en les persones i l'entorn urbà. Per l'altra banda, el projecte Helios, desenvolupat per l'ITE, explora noves solucions energètiques aplicades a la mobilitat, integrant, això sí, tecnologies innovadores per a millorar l'eficiència i la sostenibilitat en el transport. Tots dos projectes formen part d'un canvi més ampli, repensar com ens movem amb sistemes més sostenibles, connectats i eficients. Per a parlar d'això, primer salude a Sara Chaparro, de responsable de l'àrea de màrqueting i comunicació de Redit. Què tal, Sara? Bona vesprada.
5: Bona vesprada, Begoña, què tal?
1: Molt bé, per a conèixer millor aquests projectes, deia jo, amb qui anem a parlar i sobretot també per conèixer aquesta jornada que s'ha organitzat.
5: Sí, doncs anem a saludar a Caterina Tormo, responsable de la línia de desenvolupament de software i ciència de dades i del projecte Mussol en l'ITE.
1: Què tal, Caterina? Bona vesprada.
5: Caterina, quan parlem d'ampliar les possibilitats del transport, de què estem parlant exactament? Com està evolucionant la mobilitat més enllà del vehicle elèctric?
6: Bé, estem parlant d'una mobilitat més connectada, més intel·ligent i més flexible. És a dir, el vehicle elèctric és només una part d'aquest canvi. Ara veiem com la mobilitat evoluciona cap a models híbrids on s'integren diferents mitjans de transport, sistemes energètics i noves tecnologies digitals. Per exemple, ja no parlem soles de moure persones d'un punt A a un punt B, sinó d'optimitzar tant l'energia com la infraestructura. I això passa també per incloure solucions vehicle to grid, que tant està ara de moda, on el cotxe elèctric pot interactuar amb la xarxa elèctrica, és a dir, proveir d'energia a la infraestructura elèctrica. També parlem de sistemes de recàrrega intel·ligents, de predicció de la demanda o de noves formes de mobilitat híbrida entre terra i aire, com comentàveu. I a més, cada vegada cobra més importància la interoperabilitat entre els diferents sistemes i aquesta capacitat de que les ciutats tinguin per a poder planificar una mobilitat utilitzant les dades que tenim reals i de comportament al final de ciutadans, que són qui vivim en les ciutats.
1: Uh-huh. En el cas del projecte Mussol, en el que participeu junt a l'Institut de Biomecànica de València, quines solucions s'estan desenvolupant, Caterina, per a millorar aquesta mobilitat urbana en les ciutats?
6: Pues mira, des del projecte de Mussol es centrem principalment en les persones i en com adaptar aquesta mobilitat sostenible a les necessitats que tinga cada entorn urbà. En aquest context, des de l'ITE hem treballat sobretot en la part tecnològica i en l'anàlisi de les dades. I s'hem centrat en quatre ferramentes que estan lligades directament en l'electromobilitat. Una és la predicció de la demanda en les infraestructures de recàrrega per a evitar aquest sobredimensionament de la capacitat en determinades zones. La segona és una detecció d'anomalies d'aquestes infraestructures de recàrrega per a ajudar a identificar les incidències abans de que afecten a l'usuari i millorant així la fiabilitat de la xarxa, perquè ja sabeu que un dels problemes de l'usuari de vehicle elèctric és quan arriba a una estació i l'estació no està operativa.
1: Uh-huh.
6: La tercera és una calculadora per a donar-li informació a l'usuari, perquè al final sabem que la informació és poder, i per a poder quantificar quant s'estalviaria l'usuari si aplicara tecnologies vehicle to grid. Vale? I per últim, i així sí que m'agradaria fer també una menció especial a Movea Consulting, hem desenvolupat una guia de bones pràctiques per a l'execució de plans de mobilitat urbana sostenible, que està orientada sobretot per ajudar ajuntaments i administracions, perquè al final les dades estan a disposició de tots, però falta ordenar-les, estructurar-les i que n'hi hagi una regulació acorde. Aleshores hem desenvolupat aquesta guia per a poder ajudar a que estiga tot més a la mà.
5: Uh-huh. I Caterina, el projecte Helios explora noves solucions energètiques. Què aporta aquest projecte i com pot influir en la mobilitat del futur de la que estem parlant?
6: Pues Helios explora cómo integrar noves solucions energètiques en la mobilitat del futur i especialment en aplicacions de mobilitat lleugera i de sistemes híbrids. En què se traduís? Al final, el que treballem és el desenvolupament de solucions electròniques i sistemes intel·ligents de gestió energètica, que se traduís en patinets que actualment són elèctrics, per aquesta hibridació per a que puguen ser propulsats per hidrogen. I de la mateixa manera, la part de mobilitat que afecta als drons, igual, també intentem hibridar-los per a que puguen fer-se des d'hidrogen. El que dona porta a nous models de mobilitat pues, més eficients, que emitisquen menys emissions i capaços de respondre millors a les necessitats que tenim actualment, tant urbanes com logístiques.
1: Uh-huh. I, Caterina, esta jornada que organitzeu des de IT, que posa focus en la mobilitat híbrida, com dèiem, terra-aire, pot ser que estiguem més prop del que pareix ser veure este tipus de solucions en el nostre dia a dia?
6: Sí, des d'ahir pensem que completament, completament. Uh-huh. Estem més a prop del que pensem, encara que continuen existint reptes que n'hi ha que solucionar o reptes que n'hi ha que trencar, tant tecnològics com regulatoris com d'infraestructura. Però moltes de les tecnologies necessàries ja estan avançant tan ràpid com pot ser l'electrificació, automatització, nous sistemes energètiques i estan a la mà. La mobilitat híbrida, a més, de terra-aire també pot tindre aplicacions molt interessants, perquè, per exemple, en logística, emergències, inspecció industrial, ho han vist en molts casos recentment. I és necessari el poder ampliar, per exemple, en el cas dels drons que parlàvem, aquesta autonomia que tenien. Mm-hmm. Vale, des de l'ITE també creiem que el futur de la mobilitat serà cada vegada més connectat, multimodal, intel·ligent. I jornades com esta, justament, serveixen per acostar aquestes tecnologies tant a les empreses com a les administracions com a la ciutadania. I sobretot també per a fer-nos entendre i preparar-nos per a aquest canvi.
5: Mm-hmm. Aleshores, la mobilitat està canviant, no? I ho està fent en moltes direccions al mateix temps. Per acabar, Caterina, on poden inscriure's els interessats en la jornada?
6: Pues les persones interessades poden trobar tota la informació i inscriure's a través de la pàgina web i canals oficials de l'ITE, tant des de LinkedIn com des de la pròpia web. I m'agradaria concloure destacant tant que Mussol com Helios són projectes financiats per IBACEMASI dins de la seva aposta per impulsar justament el que estem comentant, aquesta innovació tecnològica i aquesta transició cap a models de mobilitat i energia més sostenibles, ja no sols per a la Comunitat Valenciana, sinó per a tot el món.
1: Doncs, Caterina, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per contar-nos aquests projectes tan interessants que faran la vida de tots pues, més fàcil, no?, de cara a aquest futur més sostenible. Gràcies i fins prompte.
6: A vosaltres. Moltes gràcies.
1: Adéu, gràcies. I bé, Sara, projectes com Mussol i Helios, com hem vist, junt amb aquestes iniciatives, com esta jornada impulsada per l'ITE, demostren que el futur del transport passa per aquesta innovació, la sostenibilitat i la integració de noves tecnologies. Així que, si et sembla, posem punt i final avui al nostre espai i la setmana que ve contem més.
5: Efectivament. Moltíssimes gràcies, Begoña.
1: Adéu, gràcies, Sara.
5: Fins la setmana que ve, adéu.
0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
7: Dona Sang. Onda Cero i el Centre de Transfusió et conviden a participar en la donació de sang el pròxim dijous 14 de maig en l'Ateneu Mercantil de València, de 10 a 14 i de 16 a 20-30 hores. A més, amb la teua participació pots aconseguir regals. Unix-te a la fàbrica de la vida. Dona Sang. Dona Plasma. Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana.
8: Urgente. Millones de familias en España están en situación de emergencia, atacadas por el desempleo crónico o la falta de oportunidades. En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. Actúa hoy en despediratodos.com.
7: Caixa Popular patrocina Sostenibilidad en la Onda.
1: Obrim una vegada més el nostre espai dedicat a la sostenibilitat en el nostre territori i una setmana en la que celebrem dates tan importants com el Dia Mundial del Reciclatge, que es commemora cada 17 de maig des de 2005. El protagonista d'avui és Mecreo. És una companyia valenciana centrada en projectes vinculats al medi ambient, el desenvolupament sostenible i l'economia circular, sent els primers en la implementació i posada en marxa de la primera fàbrica de materials biodegradables, compostables i hidrosolubles en la península. Sobre esta entitat pionera parlem amb Elena Moreno, investigadora i fundadora de Mecreo. Elena, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, vamos a hablar de Mecreo, que nace un poco de una realidad que vosotros mismos defendéis, como que el planeta se está, bueno, un poco, lo estamos un poco matando, como para así decirlo, y que se está ahogando en contaminación plástica. ¿Qué es el que está haciendo Mecreo para intentar un poco convertir esta situación, revertirla y mejorar la situación?
9: Pues mira, muy, muy fácil. Nosotros llevamos 23 años de investigación científica e industrial en biomateriales y sus tecnologías de transformación. Y si nos damos cuenta que cada año se producen más de 15 millones de toneladas de residuos plásticos agrícolas, bueno, pues tenemos que resolverlo y tenemos que hacer algo. Entonces nos dimos cuenta de que mucha de la biomasa agrícola, de los residuos agrícolas que llamamos biomasa, están contaminados con este tipo de residuo plástico. Entonces hemos unido nuestro conocimiento de la biotecnología y los biomateriales a esta problemática y que hemos inventado o que hemos ideado un módulo tecnológico que lo que hace es transformar la biomasa, es decir, el residuo agrícola, en un nuevo biomaterial inteligente y compostable.
1: Cuando hablamos de materiales biodegradables, compostables o hidrosolubles, ¿de qué estamos hablando exactamente?
9: Bueno, pues estamos hablando de un material que tiene unas propiedades similares a un material plástico convencional, pero que después, por efecto de microorganismos, animales y plantas, se transforma en sus unidades moleculares básicas. Eso significa biodegradable, es decir, lo vamos a tener de la misma forma, pero en sus unidades moleculares básicas. ¿Qué es lo que pasa con la compostabilidad, que es un proceso posterior? Que por acción de la condición del medio de forma natural, es decir, humedad y temperatura ambiente, acaba siendo CO2, agua, sales minerales y biomasa, es decir, fertilizante natural.
1: Uh-huh. Y bueno, Mecreo está participando en el programa Scale Up 2026, en una propuesta centrada en ese desarrollo de soluciones innovadoras basadas en biomateriales, con el objetivo de sustituir esos plásticos tradicionales y adelantarnos, ¿no? Un poco avanzar hacia esa industria más sostenible. ¿Qué es exactamente este programa y sobre todo en qué está trabajando Mecreo o cómo pretendéis conseguir también este objetivo en la entidad?
9: Pues mira, el programa la verdad es que es una aceleradora y nos ha permitido dar un impulso, sobre todo en la parte de marketing comercial, nuevas herramientas, la parte legal, es decir, lo que hace es acompañarte durante un periodo de tiempo extenso para que tú puedas llevar a éxito pues tu idea, tu concepto, tu innovación, tu empresa. Entonces, eso es lo que realmente nos ha facilitado y luego mucha visibilidad. Nos da mucha visibilidad y mucho networking, que al final, si no compartes, una de las razones fundamentales por las que montamos o fundamos Mecreo precisamente fue el compartir el conocimiento. Si queremos tener impacto, hay que compartir y hay que compartir conocimiento. Bueno, pues eso es lo que hace el programa Scale Up, facilitar todo eso, ¿no? Y luego, ¿cómo queremos llevar esto a realidad? Pues este nuevo material hemos focalizado directamente en agricultura porque vemos que muchos de los residuos agrícolas, o sea, muchos residuos agrícolas están con esa contaminación plástica por la dificultad de recogida y de gestión. Entonces, ese material nuevo nuestro que hemos ideado se composta, es inteligente, es decir, metemos nutrientes y se puede transformar por tecnología tradicional de transformación de plásticos. Entonces, imagínate una lámina plástica, una lámina de cobertura plástica, un control de competencias, una maceta, un tutor, es decir, cualquier elemento plástico que va al campo. Pues uh-huh. Hecho de este nuevo material que viene de biomasa, de residuo agrícola, pues no genera microplásticos, genera fertilizante natural y además es inteligente, es decir, incorporamos nutrientes y moléculas de agua que a demanda la planta los va absorbiendo y reducimos la necesidad de fertilizantes sintéticos que actualmente se utilizan.
1: Claro, este sería uno de los sectores, ¿no? Decíamos el sector un poco más agrícola que puede beneficiarse de los nuevos materiales. No sé si hay otros que también se podrían beneficiar.
9: Sí.
1: O...
9: sí. Sí, sí, sí. Ya hemos, bueno, esto lo tenemos patentado, claro, y luego ya hemos solicitado nuestra segunda patente que va en el sector de la alimentación. No te puedo decir mucho porque esto será una primicia, pero bueno, va en el sector de la alimentación y lo que hacemos es eliminar o mejorar en ambos dos casos las estructuras multicapas que incluyen aluminio para proteger de la humedad a los alimentos. Bueno, pues nosotros hemos creado una estructura que lo que hace es dar esa protección a humedad y a oxígeno, pero es totalmente reciclable y o compostable. Por lo tanto, tenemos las dos soluciones. Luego, piensa, Imagínate qué cantidad de materiales de un solo uso, plásticos o de vida limitada, hay en nuestras vidas. Bueno, ¿por qué utilizar un material durable por los próximos 500 años si tenemos soluciones ya en este tipo de biomaterial que hemos ideado, que te dan la funcionalidad, pero que lejos de ser luego un problema o una gestión complicada, aportan al medio ambiente? Son contributivos.
1: Uh-huh. Claro. Bueno, y aparte también, Elena, estáis formando parte de proyectos tanto nacionales como internacionales, participáis en consorcios de innovación, de investigación de alto nivel. Sobre todo, ¿en qué consisten estas investigaciones y colaboraciones?
9: Pues mira, yo llevo 15 años trabajando también en proyectos de innovación, pues en todas las iniciativas que te puedas imaginar. Y ahora lo que hacemos nosotros dentro de las iniciativas europeas es aportar esa parte industrial, porque muchas veces hay proyectos que son fantásticos, pero que se quedan en los cajones de una universidad o un centro tecnológico. Nosotros aportamos la parte de escalabilidad y de industrialización. Entonces, hay iniciativas pues desde sustituir los elementos tóxicos que hay en una producción textil, hay innovaciones también muy interesantes en alimentación, hay sobre todo textil y alimentación son dos de los focos principales en los que ahora mismo hay mucho que hacer y mucho que se puede solucionar con nuevas alternativas y nuevas soluciones ecosostenibles.
1: Uh-huh. Y sobre todo, pues que la investigación científica juega un papel muy importante en el día a día, ¿no? Propio de Mecreo.
9: Fundamental. Además, la investigación científica aplicada, es decir, llevamos 23 años investigando y experimentando y cometiendo errores, porque siempre lo digo, para que te salga una formulación buena o para que te salga una cosa bien, pues has tenido que fracasar un montón de veces y hacer muchos experimentos malos, ¿no? Pues bueno, eso es investigación científica. La apasionado era un problema, ahora no lo es, y además estoy contribuyendo no solamente a la industria, sino al cuidado de nuestro planeta.
1: Hmm. Y por último, Elena, ¿cómo imagináis un poco el futuro de los materiales sostenibles? No sé, dentro de a veces decimos 10 años, pero ya ni eso, dentro de 5, no sé, 5 o 10.
9: Pues mira, nada sirve para todo. Entonces, lo que hay que hacer es ligar el mejor material con la aplicación más adecuada. El futuro de los materiales biodegradables compostables Es impresionante porque tiene sentido y porque tiene sentido en muchas aplicaciones en las que no necesitamos una durabilidad ilimitada, sino un periodo de corto muy tiempo. Y lo que no tenemos es que generar y generar para luego no poder gestionar o tener que idear sistemas complejos y costosos que además no son sostenibles ni en recursos ni económicamente cuando hay materiales que son igual de funcionales, pero que al final de su vida útil lo que hacen es contribuir al incremento de los carbonos y los nutrientes en el suelo y hacerlo más fértil.
1: Uh-huh. Bueno, pues nos ha encantado descubrir un poquito más sobre vuestra propuesta, Mecreo, con todo lo que conlleva hacia ese futuro más sostenible, desde luego. Elena Moreno, investigadora y fundadora de Mecreo, enhorabuena y muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias a ti y a tu programa.
1: Hasta pronto, gracias, Elena.
10: Cuidar els nostres joves, les empreses i el comerç local. Cuidar els majors i el nostre poble. Com a tu, cuidar el que importa ens posa en peu. Perquè en Caixa Popular, els teus motius per alçar-te també són els nostres. Caixa Popular. Cuidem les persones.
0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Amb l'arribada del bon temps arriben també les ganes de fer excursions, d'anar a la platja o de fer eixes escapades express per a passar el dia en un poble o en un riu. Un dels plaers d'esta època de l'any és poder fer un pícnic al sol. Ara, pues, que encara no fa tanta calor com en estiu, hem d'aprofitar-ho. Així que avui l'espai de Consum amb Amen Eslava de l'equip de comunicació de Consum ens anem a parlar pues, d'algunes idees senzilles per endur-nos tàpers i sobre com conservar aquests aliments per tal de disfrutar d'un dinar en plena natura. Amen, bona vesprada, benvinguda.
11: Hola, bona vesprada.
1: Conta'ns què és el primer que hem de tindre en compte a l'hora de preparar receptes de tàper, a veure.
11: Bueno, el més important és la planificació, sempre, no? Elaborar el nostre menjar amb productes, pues, naturals i conservar els aliments a una temperatura adequada. Per aconseguir-ho, pues, podem

0: fer servir una nevera portàtil. Els tàpers són una molt bona opció si volem evitar pues, això, els entrepans, no? Que a tota l'hora entrepan pues, no és el més saludable. Sempre que hicim a passar pues, això, el dia de natura, pues, podem recórrer pues, als tàpers i donen l'oportunitat de fer una elecció un poquet més conscient dels aliments. D'aquesta forma pues, podem disfrutar d'una alimentació sana al mateix temps que disfrutem pues, això, de la companyia del sol, dels amics o de la família.
1: I com podem fer per triar i conservar adequadament els aliments depenent del tipus d'aliments?
0: El primer de tot, el millor sempre és triar aliments de temporada. Per exemple, pues, una bona varietat de verdures i d'hortalisses. Sempre pues, oferiran color, vitamines i fibra i no importa que siguin crues o cuinades. En quant a la conservació, sempre serà millor pues, utilitzar un recipient de vidre que siga hermètic per evitar que entre aire i que els aliments s'oxiden. A més, pues, és recomanable també refredar els aliments durant una o dues horetes abans de posar-los al tàper per evitar pues, que proliferen les bactèries, com per exemple la salmonella. I és important recordar també que hem de separar els aliments humits dels secs per evitar que se queden els cruixents s'ablanisquen, no? I no se queden en la textura que toca. Per exemple, sempre que siga possible, pues, conservar les salses en recipients xicotets a banda i afegir després i això, per quan arribi el moment de consumir, pues ja afegim. I les ensalades és millor portar-les sense amanir i afegir l'oli, la sal o el que vulgui, pues després, just abans de menjar-les.
1: Exacte. I en el cas de les fruites, com podem fer per a conservar-les en el tàper?
0: Bueno, per a les fruites la millor forma de transportar-les seria portar-les senceres, evitant les bosses de plàstic perquè acumulen humitat i triant bosses de paper, de tela o tapes de vidre també. Però resulta pues, de vegades molt més còmode pues, portar les fruites ja tallades per no portar ganivet o no embrutar-nos massa i per evitar-ne això, l'oxidació si tenim que tallar-les, pues, lo que podem fer és afegir alguns truquets, no? Per la poma, el plàtan o els avocats perquè se queden millor. Podem posar un paper de cuina al fons del recipient i un altre truquet pues, és que damunt de la fruita pues, podem ficar un poquet de suc de llima perquè aguanti un poquet, no? I també, pues, això, recomanable transportar-les unides en una gometa elàstica per tal de reduir l'exposició a l'aire i afegir la llima o de taronja també podíem i submergir els trossos de fruita en aigua freda en un poquet de llima o de vinagre. És una altra idea per a que ens aguanten un poquet més.
1: I algun fresquetes. Aliment que no hauríem de portar si les temperatures són massa elevades?
0: Sí, hem d'anar en compte. Per exemple, hem d'evitar els ous i els seus derivats, com la truita de grilla si està poc feta o l'ensaladilla russa per la de maionesa. La carn picada també seria una opció un poquet més conflictiva perquè al tindre molta superfície exposada a l'aire pues, és més propensa a contaminar-se i a la proliferació de bactèries. I també hem de saber que encara que sempre es diu que els iogurts aguanten un temps fora del frigorífic, pues, hem d'anar en compte perquè les altres temperatures, pues, poden, si tenim molta, si fa molt de calor, pues, poden accelerar el procés de proliferació de bactèries i fer-los més perillosos.
1: Molt important, anem a apuntar tot això per a no poder caure en errors que puguen, com dèiem, veure aquesta proliferació de bacteris. I amb les begudes, alguna recomanació?
0: Bueno, les begudes simplement pues, portar-les a la nevera per mantenir-les fredes i prioritzar pues, els envasos que siguin tancats i evitar les begudes làctees i els sucs naturals si no podem assegurar-nos que anem a poder mantindre una bona temperatura per a ells.
1: Doncs hem de tindre en compte totes aquestes coses per a poder disfrutar de la natura i del bon temps i ja està, ja ho tindríem. Moltes gràcies per els teus tips, mamens, com sempre, i ens veiem la pròxima setmana.
0: Fins la setmana que ve a tots. Adéu.
2: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos Consum, es cooperativa.
3: Entre Nosotros.
4: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
5: Es la una de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas, ¿y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La Cultureta Gran Reserva. Cada viernes a la 1:30 de la madrugada. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
6: Això pleguem a les 3 del migdia. Gràcies per acompanyar-nos. Els desitgem que tinguin una molt bona vesprada. Adeu.

0: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
1: Grupo Palacios, concesionario oficial Opel en Alcira, Avinguda dels Esports 19.
2: Del 15 al 17 de maig tindran lloc les audicions del concurs nacional de piano de Benimodo Gabriel Teruel Machí. El divendres 15 a les 8 de la vesprada a la Casa de la Cultura podrem assistir al concert inaugural a càrrec d'Eugènia Sánchez Durán, millor interpretació sonata de Mozart i finalista al concurs de piano José Iturbi de la Diputació de València i primer premi de l'11 concurs nacional de piano de Benimodo. Concurs nacional de piano Gabriel Teruel Machí. Ajuntament de Benimodo.
1: Alcira celebra el divendres 15 de maig la festivitat de Sant Isidre, patró dels agricultors. Els actes començaran a les 19 hores en la plaça del Regne, davant el monument al llaurador, en el qual es depositarà una corona de llorer. A les 19:30 hores tindrà lloc a l'església de Santa Caterina la missa de Sant Isidre. Per a finalitzar, a l'auditori de la Casa de la Cultura s'imposaran les dos insignes d'argent a l'agricultor Ricardo Boluda Pellicer i a Enedina Camarasa Clerías, directora de l'Oficina Comarcal Agrària d'Alcira. Regidoria d'Agricultura, Ajuntament d'Alcira.

0: La brújula Comunidad Valenciana. Ramón Pérez.
1: Van ja 3 jornades de vaga educativa indefinida ací a casa nostra i veurem si la d'avui ha sigut l'última, perquè demà dijous a les 9 del matí, si res no canvia, conselleria i sindicats tornaran a la mesa de negociació. La Generalitat assegura que els presentarà una proposta integral, diuen, però els sindicats mantenen el seu recel. Avui han tornat a eixir al carrer per a manifestar-se. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Les famílies nombroses valencianes també tornen a alçar la veu. Lamenten que les ajudes actuals els serveixen de ben poc, perquè, segons expliquen, no tenen en compte qüestions com ara el nombre de fills o la grandària de cada família. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. La consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha convocat els sindicats de l'ensenyament que es troben en vaga indefinida des d'este dilluns. Els ha convocat a una mesa de negociació demà dijous per a presentar-los, segons diu la consellera en un comunicat, una proposta integral de resposta a les seues demandes. La convocatòria, el ben cert és que no ha evitat que centenars de professors i de professores s'hagin concentrat este migdia davant les portes del Palau de la Generalitat i davant les seus de la Generalitat a Alacant i Castelló de la Plana. Han sigut concentracions multitudinàries, fins i tot tallant el trànsit en algunes avingudes d'Alacant. Diuen que acudiran a la reunió de demà, sí, encara que acullen ixa citació amb cautela. Núria Moreno.
2: Sota peticions de consellera dimissió, representants sindicals i professorat s'han concentrat este dimecres en el que és ja el tercer dia d'aturs, insistint en que mereixen una resposta digna que atenga, diuen, totes les seues reivindicacions, sense excepció. Escoltem Txelo Baix, de Comissions Obreres, Maite Tarazona, d'UGT, i Marc Candela, d'STPB.
3: El professorat està indignat i mereix una resposta digna per a rebaixar la indignació.
4: Les aules les tenim totes completament en vaga perquè pensem que esta conselleria no està tenint a totes les necessitats que estem patint en la comunitat valenciana.
5: L'oferta ha de complir amb les expectatives del professorat, amb el que estem demanant, i per tant ha de ser avalat i votat per el professorat, que és el que està així i és el que està deixant-se els diners per aconseguir millors ensenyament públic.
2: Durant la concentració han arribat a llançar bitllets de 75 euros amb la cara del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en al·lusió a la proposta salarial que se'ls va traslladar el passat dijous. Insisteixen en que, encara que demà se'ls presenti una proposta, les mobilitzacions continuaran perquè hi haurà que sotmetre eixa proposta a una assemblea abans de decidir els pròxims passos.
1: Les xifres semblen indicar que el seguiment de la vaga va a poc minvant. Segons la Generalitat, dilluns va ser del 50%, ahir del 35% i avui del 27%. Els sindicats no han facilitat aquestes dades avui, encara que continuen parlant d'un seguiment massiu. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, demana avui als sindicats de l'ensenyament sentit comú i que deixen de banda, diu Pérez Llorca, la política. Segons el president de la Generalitat, demà es tractarà d'atendre totes les peticions dels sindicats sense condicions.
6: Pero ellos dicen que lo menos importante para ellos es el salario, ¿no? En eso también estamos dispuestos a hablar, pero yo creo que lo primero, atendamos lo que ellos consideran y que nosotros también consideramos que es muy importante, ¿no? Mañana se les cita una reunión sin ninguna condición. Nosotros queremos dialogar. Por lo tanto, no hay condiciones. La condición es aplicar el sentido común.
1: La tercera prova PCR per antivirus practicada a la jove alacantina ingressada i aïllada a l'Hospital de Sant Joan ha tornat a llançar un resultat negatiu en antivirus. No obstant això, romandrà ingressada en eixe mateix hospital alacantí. Allí, a Alacant, a la Diputació, ha comparegut el president de la Cambra de Comerç alacantina, Carlos Baño, després de la seva detenció per presumptes irregularitats amb els bons comerç que la Cambra va posar en marxa quan Carlos Mazón era el president de la Diputació. Declaració que Baño ha fet voluntàriament, però que el Partit Socialista ha abandonat. Quan ha sigut, Pepe Requena?
7: Tras decir Carlos Baño que no iba a contestar a las preguntas de los socialistas, estos han decidido marcharse de la comisión. Raúl Ruiz, diputado del PSPP-PSOE.
8: Por tanto, aquí se tenía que dar muchísimas más respuestas de las que se han dado y esperamos que así sea próximamente. Esta comisión no servirá de absolutamente nada si nadie quiere responder a nada de lo que planteamos desde la oposición.
7: Por su parte, el presidente de FACPIME y de la Cámara de Comercio ha explicado a su llegada a la Diputación que está tranquilo, que sigue trabajando y mantiene su inocencia.
9: Muy tranquilo, con mi conciencia muy tranquilo, con mi honor muy alto y a trabajar y a defender lo que sé hacer y lo que he hecho toda mi vida.
10: ¿Mantiene esa inocencia, esa honorabilidad, Carlos?
9: Por supuesto, eso es intocable e insalvable.
7: El Grupo Popular, por su parte, ha afeado a los socialistas su total y absoluta falta de respeto y que no quieran saber la verdad, sino generar confrontación y espectáculo político. La Policía Nacional ha cifrado el fraude en unos 100.000 euros y Carlos Baño es el único investigado en la causa.
1: El Partit Socialista ha materialitzat avui la seva denúncia davant la Fiscalia contra la Conselleria de Sanitat, a la qual acusen d'estar negant-se a tramitar certificats per al procés extraordinari de regularització de persones migrants que està duent a terme el govern central. El síndic dels socialistes, José Muñoz, demana a Fiscalia que analitzi si tot això podria ser constitutiu d'un delicte d'odi, de falsedat o de prevaricació.
11: Exigimos al presidente de la Generalitat, a Pere Llorca, que destituya la cúpula de Sanitat. En cualquier caso, si no lo hace por la vía política, el Partido Socialista va por la vía legal para defender los derechos de las personas y, por supuesto, no vamos a permitir ni racismo institucional ni violencia institucional contra colectivos migrantes.
1: El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, nega eixes acusacions, afirma estar sorprès per eixa denúncia i assegura que les xifres demostren que Sanitat està contribuint a la regularització de les persones migrants.
12: Hoy ya es una realidad que en algún departamento de la Comunidad Valenciana más de 2.000 migrantes han tenido los documentos necesarios para poder iniciar su proceso de regularización. Con lo cual, esto solamente habla de la grandeza de nuestra democracia, que cualquiera, con cualquier papel, puede denunciar ante la Fiscalía, hacer cualquier tipo de denuncia.
0: La brújula Comunidad Valenciana.
13: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.
1: A la vall de Llora Cofrents, les autoritats han enviat este matí a les 11:03, concretament, una alerta massiva als mòbils, un esalert. Ha sigut, això sí, només un simulacre per atestar que el veïnat rebia correctament l'alerta en una comarca, ja ho saben, marcada per eixa central nuclear de Cofrents. Parlem amb Salvador Romón, ell és el cap de la Unitat de Protecció Civil de la Delegació del Govern Central a la Comunitat. Salvador, bona vesprada.
14: Hola, buenas tardes.
1: ¿En qué ha consistido concretamente el simulacre, Salvador?
14: Bueno, pues en el simulacro ha consistido en enviar un mensaje de NLS Alert a lo que se denomina la zona 1 del plan exterior de emergencias de la central de Cofrentes. Concretamente, los municipios que están afectados en la zona 1 son el municipio de Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes y Cortes de Pallás.
1: I què posava en eixa alerta, què posava en eixe missatge, que és el que indicàveu des de les autoritats?
14: Bueno, como era el objetivo del ejercicio era ver el alcance del simulacro y los grados de cobertura en la zona, en el propio mensaje para no alertar a la población, directamente el encabezado del mensaje ya ponía simulacro, simulacro, simulacro, es una prueba de cobertura del ese alert. Además, la semana pasada se hizo una reunión con los alcaldes de las poblaciones afectadas para que hicieran una difusión de que se iba a lanzar un mensaje y no alertar a la población civil. Y, de hecho, hemos confirmado con el 112 de la Comunidad Valenciana que no ha entrado ninguna llamada relativa al mensaje.
1: I una vegada realitzat el simulacre, Salvador, quina valoració inicial feu?
14: Bueno, lo que sabemos hasta ahora, porque el simulacro lo que sabemos es la salida de las antenas de telefonía, así que podemos saber, pero la recepción del mensaje tiene que ser reportado por el usuario de los ayuntamientos, que eso ya está coordinado con los ayuntamientos para que nos den ese reporte, pero inicialmente lo que sabemos es que al menos en lo que es en las poblaciones, en el centro urbano de cada población, ha llegado prácticamente sin novedad.
1: I què fareu ara amb totes aquestes dades, totes les conclusions que heu obtingut avui? Quin és el següent pas que donareu?
14: Bueno, pues ahora lo que hay que hacer es, como nos recibamos ese feedback más preciso de los ayuntamientos, habrá que ver qué compañías han tenido mejor grado de cobertura, qué zonas son aquellas que no ha llegado el mensaje, y no obstante hay que tener en cuenta que este mensaje es un complemento a las herramientas que ya tienen los ayuntamientos de la zona 1 para informar a la población de una posible emergencia, como puede ser un puerta a puerta, una megafonía. O sea, esto es un complemento, pero no obstante, hay que trabajar en mejorar siempre el grado de cobertura de este mensaje.
1: El simulacre de avui ha tingut per objectiu ixe testar l'alerta, però com deies, Salvador, veuré també com de preparats estem, no?, de cara a una emergència en ixa zona, en la vall de Llorac-Cofrent. Suposa que formar-se per estar preparats davant una possible emergència és fonamental, no?
14: Es fundamental. Siempre es muy importante hacer todo tipo de simulacros para que la mentalización de la población sobre la percepción del riesgo que pueden tener de las zonas donde viven así llegue a ellos. Es una zona que particularmente están muy sensibilizados. El apoyo de los ayuntamientos a la hora de hacer este tipo de simulacros, la colaboración de los ciudadanos siempre es masiva. O sea, tienen una buena percepción de dónde viven y es fundamental hacer este tipo de ejercicios.
1: Salvador Romón és el cap de la Unitat de Protecció Civil de la Delegació del Govern Central a la Comunitat. Gràcies, Salvador, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
14: Muchas gracias a ustedes.
1: La Generalitat ha presentat avui una sèrie de materials que han preparat sobre com actuar davant emergències i que estan específicament dirigits a les persones amb discapacitat o membres de col·lectius vulnerables. Són materials que expliquen com actuar davant emergències en sistema braille, llengua de signes, en audioguia o en format de lectura fàcil i que la Conselleria d'Emergències ha presentat avui a la seu de la ONCE, a València. Juan Carlos Valderrama, conseller.
15: Adaptar este material no es solo una obligación que tenía esta consellería, sino también un compromiso humano y social con la inclusión y la equidad.
1: Ho avançàvem en portada. Un informe de la Federació de Famílies Nombroses de la Comunitat conclou que 7 de cada 10 famílies consideren que la comunitat hauria de millorar com a territori per a facilitar tindre fills. Més de la meitat d'aquestes famílies nombroses reconeix que hauria tingut més fills si les condicions econòmiques i de conciliació hagueren sigut millors. Amparo Sánchez.
16: Les famílies consideren que les ajudes actuals no tenen en compte el nombre de fills, la grandària de la unitat familiar ni les seues necessitats. Segons la seva vicepresidenta Celia Chavero, és necessari reforçar les ajudes.
17: Existe el criteri de la renta familiar estandarditzada, que ja no busca tant el número de membres, sinó les situacions reals de les famílies numeroses, però que no puntue menys una família con dos hijos que una família que tiene dos hijos y un niño con una discapacitat que tiene una necessitat especial. El tema és no nos metáis a todos en el mismo saco y miramos solo la renta familiar, sinó la composició de esa unidad familiar y cuáles son las situaciones económicas reales de esas familias.
16: La conciliació familiar i laboral, així com l'alimentació, seguida l'habitatge, són algunes de les problemàtiques actuals.
1: Avui dimecres és, a més, el Dia Internacional de la Infantesa Hospitalitzada i la Creu Roja ha fet balanç. L'organització ha atès durant l'últim any més de 4.000 xiquets, xiquetes i adolescents que es troben ingressats en alguns dels centres hospitalaris de la comunitat. Expliquen que el seu treball als hospitals té tres pilars fonamentals: activitats lúdiques, suport escolar i també acompanyament emocional. I pendents, 24 hores després de l'incendi industrial declarat en una nau d'una empresa dedicada al tractament d'ametlles a la Vall d'Alba, a la Plana Alta. Els bombers segueixen treballant en el perímetre de 10.000 metres quadrats, encara que l'evolució del foc sembla ser favorable. Treballen ara mateix 5 dotacions dels bombers i un helicòpter d'extinció fins i tot. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
18: El foc està perimetrat i les oficines no han sigut afectades. La nau de processament es troba totalment col·lapsada, la qual cosa impedeix l'accés a l'interior als mitjans d'extinció. Les naus del costat han sigut evacuades. Rodrigo Zaragoza, subinspector de bombers.
19: El incendio estaba en pleno desarrollo cuando han llegado las primeras dotaciones y bueno, hemos conseguido confinarlo. Ha habido un plan de evacuación muy bueno por parte de la empresa. Hay que tener en cuenta que el combustible es un combustible muy inflamable, que es todo de tipo orgánico, tipo frutos secos. No s'ha propagat naves colindantes.
18: Els danys materials són quantiosos, però afortunadament no hi ha danys personals.
1: Sintonia dels esports per a saludar Eduardo Esteve. Hola, Edu.
20: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Pendents ara mateix en directe del Villarreal que està jugant.
20: Sí, com dius, tenim futbol en directe perquè des de 7 de la vesprada està jugant el Villarreal davant el Sevilla. Estem al minut 33 i guanya 2-0 el Villarreal amb gols de Gerard Moreno i Miqui Tauche. Però el gran partit serà a les 9 de la nit quan València Bàsquet al Roig Arena juga davant el Panathinaikos al quint i definitiu partit dels quarts de final de l'Eurolliga amb la intenció d'estar a la final fort. Quin és l'ambient a aquestes hores al Roig Arena? Sergi López, bona vesprada.
3: ¿Qué tal, Edu? Buena vesprada. Pues si yo tinc els pèls de punta, imagina't l'ambient, a les rodalies del Roig Arena hi ha tota la gent que va plenar este arena, 15.000 que van a viure en directe este partit, i és 1.000 de l'auditori, gran ambient, per a un partit el de avui davant Panathinaikos, al grit de «I si ganamos què?». Pues «I si ganamos què?», pues passarà que anirem a la Final Four d'Atenes.
20: Gràcies, Sergi. El València actua demà davant el Rayo Vallecano. Avui ha parlat Corberán de les crítiques a Mestalla.
21: Cada persona que pertenecemos al Valencia Club de Fútbol tenemos la responsabilidad de hacer lo mejor posible nuestro trabajo para dar las mayores alegrías a nuestra gente. Esa es la responsabilidad que todas las personas que estamos en el Valencia Club de Fútbol tenemos. Sé cuál es mi responsabilidad cuando se entra en el Valencia y las cosas no salen como la afición desea o acordes a la historia, a la grandeza del club. Es parte del trabajo no solo aceptar las críticas, sino trabajar para darle la vuelta a las críticas.
20: Pel que fa a l'Elx, pendent dels resultats de avui després de la derrota a la Cartuja. Felipe Canals, bona vesprada.
22: Buena vesprada. La derrota del Elche en la Cartuja contra el Betis hace que los de Sarabia estén muy pendientes de los partidos que se están disputando y también se van a jugar esta noche y mañana para conocer si caen a descenso varias jornadas después o siguen en zona de permanencia. La derrota de ayer deja daños colaterales porque ante el Getafe no estarán ni Febas ni Leo Petrot por sanción. Y tampoco Eder Sarabia en el banquillo, porque le van a caer entre 4 y 12 partidos por proferir graves insultos al colegiado en el túnel de vestuario, según se recogió en el acta.
20: Gracias, Felipe. Y al Hércules, Alberto Toril torna a ser operado. David Esteve, buena esperada.
23: Buena esperada. Alberto Toril, delantero del Hércules, se va a someter mañana a una artroscopia. El punta va a pasar por el quirófano otra vez para limpiar la zona afectada que tiene de una lesión que arrastra desde su aventura en el fútbol costarricense. Va a ser el doctor Leyes, médico de Madrid, quien intervenga a Alberto Toril. El jugador estará a disposición de Beto Compán para arrancar la próxima pretemporada.
20: Gràcies, David. Quedem pendents del gran partit que el Roig Arena enfrontarà al València Bàsquet i Panathinaikos, on els de Pedro Martínez van a tractar de fer història i estar a la Final Four, Ramon.
1: Sí, pendents d'això i pendents també del Villarreal. Gràcies, Edu.
20: Adeu.
1: I pendents també de l'oratge, una vesprada més de les tempestes a l'interior i sobretot a l'interior nord de Castelló. El de demà dijous serà en principi un dia igual al d'avui, meteorològicament parlant, amb sol a bona part de les comarques, tempestes de vesprada a l'interior i temperatures sense canvis. Així està la Comunitat Valenciana a 13 de maig de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat nacional i internacional, també de l'esportiva i de l'econòmica, a la brújula, avui amb José Miguel Azpiroz. Molt bona vesprada.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
24: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
25: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
26: Pero aún sigue, ¿eh?
27: Sí, ha empezado a hablar de que su Sprinter es fiable, espaciosa, de su conectividad, que además tiene financiación a medida, acuerdos de servicio Service Care, y no termina.
26: Normal, si es que con Mercedes-Benz tu Sprinter es solo el principio.
27: ¿Tú también?
26: Sprinter de Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
28: Te esperamos en Bisauto, calle Brasal de Les Dones 8, junto a Avanza Fitness Xàtiva.
29: Alcira celebra el divendres 15 de maig la festivitat de Sant Isidre, patró dels agricultors. Els actes començaran a les 19 hores en la plaça del Regne, davant el monument al llaurador, en el qual es depositarà una corona de llorer. A les 19:30 hores tindrà lloc a l'església de Santa Caterina la missa de Sant Isidre. Per a finalitzar, a l'auditori de la Casa de la Cultura s'imposaran les dos insignes d'argent a l'agricultor Ricardo Boluda Pellicer i a Enedina Camarasa Clerías, directora de l'Oficina Comarcal Agrària d'Alcira. Regidoria d'Agricultura, Ajuntament d'Alcira.
30: Del 15 al 17 de maig tindran lloc les audicions del concurs nacional de piano de Benimodo Gabriel Teruel Machí. El divendres 15 a les 8 de la vesprada a la Casa de la Cultura podrem assistir al concert inaugural a càrrec d'Eugènia Sánchez Durán, millor interpretació sonata de Mozart i finalista al concurs de piano José Iturbi de la Diputació de València i primer premi de l'11 concurs nacional de piano de Benimodo. Concurs nacional de piano Gabriel Teruel Machí, Ajuntament de Benimodo.
31: Estás en la cola de correos, tienes 17 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 50 minutos de más de uno.
2: Claro, visto así.
31: Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero, La Ribera,